0: cloc de la cambrera, el carrer més estret del meu poble, i navego enmig d'esquerdes. T'he fet bullir el vi i la llet de vaca, m'he pelat els genolls pujant les teves crestes, baixant els meus pous d'aigua gelades, i m'hi rebejo i m'hi batejo, convertit, renascut en garrofer, plantat a l'extrem del precipici. I encaro els vents, i els vents em torcen, i em trec l'última carta, gola seca i 50 punyalades. I el cant perdut de l'esmolet em fa reviure, em fa encendre ciris i llumins, als peus de la muntanya faig sonar la banya.
1: 27 d'agost de 2001, ports cap a Barcelona, polides noies cap a currar, accident d'un camió de gallines. D'agost de 2001. Los chants del pilló, lo tupit de la pols, calendari obsè, propera parada, Isclet, cementiri. 29 d'agost de 2001. Trista camisa dels diumenges, aigua d'incens i espelmes

padrina, verge incendiària, clavell tallat de l'alba, esternut de Déu en plena cega, i aquesta olor de fusta cremant, de junt de bruixes, ventre pelut de la bruixa, la santa cubana santa dels 900 rituals tropicals, des de dalt de les figueres en un quarto tancat del vuitè primera, bloc immens de pisos i huracans espatenats per la ciutat cicuta, filla de puta, de barris marginals, on es ven droga peluda, clivella d'estracant, pell de vellut cubà, amfetamines d'amor a raig fet, llengua salina, bruna, lluna bruna, tota de negre, diamant carbó, verge Maria venuda, sucre de canya, sal i oli de la cuina astral. I pels cels volen les oques, les coques de recapte.

teu regal de dues pomes. Dona, somriure em fa feliç, em fa somriure. Dona, somriure, em fa estendre les ales. Ball crepuscular de caderes, de cadenes partides a la ciutat dels girassols, dels gratacels, dels grataculs, dels cants tribals. Setmana Santa, orgasme i passió, la mort de l'home Déu, l'esforç de la Madonna, transvestit de matinada, reina floral.